0: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
2: Molt bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dilluns 3 d'agost de 2026 i anem amb la informació de l'horatge.
3: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
4: L'horatge.
2: La temperatura màxima per avui és de 31 graus i la mínima de 24 graus. El vent ha començat bufant del est a 15 km per hora i es mantindrà així durant tota la jornada. El índex ultravioleta màxim per avui és de nivell 8 i serà un dia prou nuvolat amb un 5% de probabilitat de pluja des de les 12 del migdia.
3: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
2: Ja estem a dilluns, comencem la setmana, comencem també el mes d'agost i arrenquem l'informatiu, com sempre, repassant la programació festiva i cultural d'aquesta setmana i d'avui dilluns. A Cervera del Maestre continuen les festes que s'allargaran fins al 10 d'agost. La programació per avui començarà a les 10 del matí amb castells inflables per als més menuts. A la 1 hi haurà una degustació de tortilla de pataca organitzada per la Unió de Joves. Ja de vesprada, a les 7, la plaça Maestrat acollirà el tradicional ball infantil de la carabassa, la jota i la dansa. A les 11 de la nit serà el torn del ball dels adults, precedit d'un homenatge a Tere Segarra Fuster per la seva tasca en la recuperació dels balls tradicionals del municipi. La jornada es tancarà amb una discomòbil al pavelló municipal a partir de les 12:30. Benicarló celebrarà del 6 al 8 d'agost la tercera edició del Fest Music Benicarló Orgue, un festival que consolida la seva aposta per la música d'orgue i la interpretació històrica. Els tres concerts tindran lloc a l'església de Sant Bartomeu i giraran al voltant del concepte de la bellesa sota el lema Pulcrum, mirades sonores. El regidor de Cultura, Álvaro París, ha destacat que aquesta tercera edició confirma la consolidació del festival, mentre que la directora artística Maite Ferrer ha explicat que el públic viurà un recorregut musical i contemplatiu a través de tres concerts amb destacats intèrprets nacionals i internacionals, sempre amb l'orgue com a protagonista. Alcalà al Cossebre ja ha presentat el cartell i la programació de les festes patronals 2026, que se celebraran del 21 al 31 d'agost a Alcalà i del 2 al 6 de setembre a Alcossebre. El cartell és obra del dissenyador valencià Vicent Ramon i posa en valor les senyes d'identitat del municipi. La programació inclou actuacions destacades com l'Orquestra La Misión, La Otra Oreja, un tribut a Nino Bravo, així com actes tradicionals com la presentació de les festeres, la nit de colles, la Setmana Taurina Gaspatxera, el Prime Fest o la Bermuda. I Morella amplia enguany la programació del Dia de la Mare de Déu de Vallibona, una de les jornades més destacades de les festes d'agost. El 22 d'agost, a més de la tradicional ofrena de flors a l'ermitori i el passacarrer amb les entitats culturals del municipi, s'incorpora també una novetat, un gran dinar popular de germanor a l'espai firal, que continuarà amb l'actuació del grup Els Hooligans. Els tíquets per al dinar amb un preu de 20 euros es poden adquirir a l'oficina de turisme fins al 17 d'agost. Des de l'Ajuntament destaquen que l'objectiu és combinar la tradició amb noves activitats per a fomentar la participació i la convivència entre els veïns. El carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vesteix de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu el carnaval es viu a Vinaròs. No t'ho perdes. El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recordo, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis. Deixem de costat la programació festiva i cultural i vos apropem ara les notícies de la nostra comarca. Benicarló continua reforçant els controls sobre els patinets elèctrics. La policia local manté les inspeccions periòdiques dels vehicles de mobilitat personal amb l'objectiu de garantir la seguretat viària. En el que porten d'any ja s'han imposat més de 180 sancions per un ús inadequat o per incompliments de la normativa. La meitat de les denúncies corresponen a infraccions com circular amb dues persones en el mateix patinet, anar en direcció prohibida o transitar per voreres i zones de vianants. La resta s'han imposat per no complir els nous requisits establits per la Direcció General de Trànsit, com disposar del registre administratiu, l'assegurança obligatòria o la inscripció al Registre Nacional de Vehicles. Continuem amb Benicarló i és que Compromís ha demanat que les regidores també puguen acompanyar les dames en l'acte de proclamació de les festes patronals. La formació reclama que les joves puguen triar lliurement qualsevol membre de la corporació sense distinció de sexe. La regidora Núria Isent considera que l'actual sistema és discriminatori i demana al govern municipal que modifiqui el protocol de cara a les pròximes festes. Escoltem a la regidora Núria Isent.
4: Any rere any, en l'acte de proclamació de les dames, les regidores queden excloses de la possibilitat de ser triades per acompanyar una de les nostres dames. Sincerament, és algo que no comprenc. Perquè una regidora no pot viure aquest moment igual que ho viu un regidor. Perquè les nostres dames no poden triar lliurement qualsevol membre de la corporació, siga home o siga dona. A mi m'agradaria saber per quin motiu objectiu justifica aquesta diferència de tracte.
2: I la Unió de Llauradors denuncia els retards en la retirada d'animals morts de les explotacions ramaderes i reclama a la Conselleria d'Agricultura que assumisca un major control del servei. L'organització assegura que en alguns casos la recollida supera les 72 i fins i tot les 96 hores, una situació que, especialment a l'estiu, incrementa els riscos sanitaris i dificulta la gestió de les granges. Per això demana mesures urgents per a garantir un servei més ràpid i eficaç. Escoltem al secretari general de la Unió, Carles Peris.
5: La Unió denuncia greus retards en la retirada dels animals morts en les explotacions ramaderes i un dèficit de gestió i exigeix a la Conselleria d'Agricultura que assumisca el control del servei. Des de l'organització reclamem una supervisió efectiva de la Conselleria davant d'un retras que especialment en les onades de calor pues, posa en risc la sanitat animal, la bioseguretat de les explotacions i l'activitat diària dels nostres ramaders. També cal recordar que les explotacions ramaderes suporten un cost cada vegada major del servei de retirada d'animals morts i ajusta molt els marges de rentabilitat de l'activitat, que principalment està situada en zones rurals, d'interior, desfavorides i en risc de despoblament.
2: I hasta aquí les notícies del matí, ací a Ser Maestrat. Que tingueu molt bon dia, molt bona setmana i hasta sempre.

0: Ser Hoy.
1: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la Fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
2: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarosencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent. In a manner of speaking,
3: I just want to say... Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma solo para los 100 primeros. Más info en minma.com.

0: Bon dia a tots i a totes. Avui, 3 d'agost, anem amb el nostre programa de l'Hoy por Hoy del primer dia del mes. Contem, com sempre i tots els dilluns, amb el nostre programa de Les Ones, l'espai literari, i a més contem en Francisco Javier Rivera, director del Gran Hotel i president del Agretour.
1: Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
2: Bon dia, oients, amigues, amics de Les Ones. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ja tornem a ser aquí una setmana més.
3: Bon dia.
2: El dilluns, el millor dia de la setmana.
3: Bon dia.
2: Què tal? Com ha anat aquesta setmana?
4: Com porteu el juliol tan calorós i tan intens, diríem?
2: Doncs mira, ara que dius això, el que t'ha cridat l'atenció aquesta setmana, faré uns petits comentaris molt breus sobre plantes aromàtiques. I per què? Perquè a l'estiu les plantes aromàtiques ens alegren la vida, ens donen frescor, ens donen aroma, donen la sensació de que no fa tanta calor. I una d'elles, i la reina de totes, seria l'alfàbrega. Que és una ideal també, que es fa servir molt pels menjars, per preparar la salsa pesto i tal. I a més és un repel·lent natural de mosquits, que els pobles abans, i ara encara en alguns pobles, es posen les plantes d'alfàbrega a les portes de les cases per espantar els mosquits.
4: Que nosaltres, quan pugem a Rossell, ens emportem les dues alfàbregues que tenim i les portem a la porta de casa.
2: Les heu de cuidar, també. Sí. Clar. Després hi hauria el romer, que també és una planta molt resistent a la sequera.
4: Romer o romaní, en alguns
2: romaní,
4: llocs.
2: També, sí. Que, bueno, és ideal per aromatitzar les carns, bàsicament. I també per la paella, és molt bo, el romaní, donar-li aquell puntet de camp, diríem. L'orenga, que també és una planta perfecta pel clima mediterrani. El timó o farigola, que també és una planta que admet molt de sol. I la menta que creix molt ràpida i necessita un sol humit.
3: I que és molt aquesta refrescant.
2: És molt refrescant i és pròpia sobretot dels països àrabs i del Marroc, per exemple. Poseu plantes d'estiu a casa vostra i veureu com la sensació de frescor augmentarà ràpidament. A vosaltres què us ha cridat l'atenció?
3: Mira, a mi m'ha cridat l'atenció, bueno, un article que he llegit no fa masses dies, d'un concepte que jo no coneixia la paraula, la tecnoferència, que és la interferència de la tecnologia en el desenvolupament dels nens petits, dels nens sobretot, no? La interferència de la tecnologia, ja sigui la televisió, la ràdio, els mòbils, etc. Tot això influeix d'una manera molt important en el desenvolupament del llenguatge dels lactants molt petits, i hi ha tota una sèrie de recomanacions respecte a que quan menys tecnologia toquin els nens fins als 3 anys com a mínim, millor, no? Per contra, i oposat en aquesta tecnoferència indesitjable de cara al desenvolupament del llenguatge d'aquests lactants o nens petits, doncs hi ha una sèrie d'hàbits i activitats que protegeixen clarament el desenvolupament del llenguatge. I aquí la recerca assenyala una eina especialment poderosa, que és la lectura compartida i l'hàbit d'explicar contes ja de ben petits en aquests nens. Vull dir que volia ressaltar aquests dos fets que crec que són importants.
2: El que passa que avui dia els pares estan tan encegats a mirar el mòbil que no tenen temps de comptar cop dels fills.
4: Doncs s'ha de perdre temps. Perdre vol dir perquè el concepte de...
2: Perquè només has d'invertir temps amb els fills. Veus cada dia pel carrer homes i dones que van mirant els mòbils i els nens van dient pare, mare, no sé què, no sé, ni se'ls escolten, totalment concentrats en la lectura del mòbil.
4: Jo
2: que ens està matant. matant, sí. Que ens està matant.
4: Si vaig a una consulta mèdica, el mòbil me'l deixo. M'agarro un llibre, perquè així, si no, és massa... Mira, jo us porto... Estic llegint un... A vegades aprofito l'estiu per llegir un poc d'assaig. Tinc una setmana que ja sé. I Enric Borres, un professor de València, del qual jo el segueixo molt, i l'últim llibre que ha tret, La vida sonàmbula, és un llibre sobre les lectures que ell fa durant el curs, que no són pròpies, diguem, del currículum escolar, del currículum d'aixec, que això és una altra història. I m'ha fet gràcia el comentari que fa d'unes cartes que va llegir de la correspondència de Stendhal. Stendhal estava de cònsul a Civitavecchia, a Roma, sí. I ell s'avorria. Sí. Sabia que feia, que deia, això no ho posava. I li va escriure a Prosper Mérimée. I escolta, què puc fer? Diu, aquell va dir, diu, molt fàcil. Si vols passar tot bé, t'has d'anar a Espanya. Perquè a Espanya trobaràs un ambient més adient. Diu, i després de Madrid i Cádiz, li va aconsellar que anés a València, que era sense excursió la ciutat que a ell li aniria millor. Reconeixia que feia calor a l'estiu, però com ara, però allí hi ha molts arbres, si que no patigues. És una ciutat barata, també, la feia. Diu, pràcticament en no res, menges tot el dia i estàs. I fins i tot a vegades tens companyia en el mateix preu de, bueno, aquestes coses. Constatava que a València hi havia poc de comerç i que hi cercaríeu de vegades un home culte, un artista. I en canvi a Barcelona trobaria tot això. A València apenas hi havia un teatre, no hi havia biblioteques, no hi havia cap museu. Si volies un poc de cultura, tenies d'anar a Barcelona. Però jo tenia un altre problema, que allí la gent no t'entendrà en castellà, perquè allí no l'entenen. A València tampoc el parla ningú, però t'entenen més. Això m'ha fet gràcia.
2: Estem parlant de...
4: del segle XIX, 1835. Són cartes d'aquella època. I altra cosa que m'ha fet gràcia és que diu ell va tindre a València, quan hi va estar Mérimée, diu, vaig tindre 4 criades i totes es dient Vicenta. Això li contra les cartes, això m'ha fet molta gràcia. Totes quatre es dient Vicenta. I que cada una li servia per una cosa. Li presenta una via, diguem, de... no sé, de... com, no sé com dir-ho, d'esplai, diríem, en totes... No hi va anar mai, al final. Perquè al cap de poc va agarrar la tuberculosi i va morir a Roma. Però aquesta, diguem, aquesta cosa m'ha creat l'atenció, que és el que Enric Borra també destaca en el seu comentari.
2: Sí, sí. I abans de morir a Roma... va passar per Florència, sí, i ell li deve el famós síndrome de Stendhal, allò de que es va desmaiar de veure tantíssima bellesa, no? Acabem amb què t'ha cridat l'atenció aquesta setmana, i el tema d'avui són lectures recomanades per a l'estiu. Qui vulgui que comence, i anem fent un
3: cap. Ja començo jo mateix, no? Clar, lectures recomanades per l'estiu. Jo volia fer un comentari previ. Hi ha moltes recomanacions de llibres i tal, i es té la tendència a recomanar llibres, diguéssim, amb poc contingut i tal, no? Sí. Hi ha una brama que corre...
2: de poca volada.
3: Hi ha una brama que corre per aquí que diu, no, els assajos i tal, això s'ha de llegir a l'hivern, i a l'estiu han de ser lectures més lleugeres. Fresques, i tal.
2: Sí.
3: Jo particularment, i parlo per mi, a mi m'encanta a l'estiu llegir lectures més pesades, més assagístiques, més de pensament. A mi m'encanta, perquè és un temps en el qual tens més llibertat de moviments i va molt bé en aquest sentit. Però bueno, jo la primera recomanació que us volia fer no és un assaig, és un llibre que ha sortit aquest any, que és el darrer llibre del Julián Barnes, que és el llibre Comiats. No?
2: Julián
3: Barnes, sí. Llibre Comiats, que s'ha publicat a Angle Editorial i que, com tots els seus llibres, pues, té molt d'èxit, no? Perquè és un home que sap combinar molt bé la ficció amb l'assaig, amb les memòries, i té tota una sèrie de seguidors tremendos, no? que han llegit molt de la seva literatura. Aquest llibre és interessant perquè és el seu darrer llibre, en paraules seves. Això no se sap mai si serà el seu darrer llibre, però sí que explica una mica, comença el llibre amb el desenvolupament d'una malaltia que li diagnostiquen, i hi ha tota una sèrie de reflexions al llarg del llibre. És un llibre que, encara que sigui de memòria i tal, és un llibre molt lleuger, molt lleuger, que es llegeix molt bé, amb, un, amb un llenguatge molt fàcil. Vull dir que jo crec que és una bona, crec que és una bona lectura.
4: Dos companyes meves, antigues companyes, que l'han llegit bé.
3: Sí, sí, jo trobo que és,
4: no és,
3: jo trobo que és un...
4: És rapidet, vull dir que és...
3: Sí, es llegeix molt ràpid. No
2: és... és un llibre que no em va atrapar gens, no? Gens. La qual cosa
4: jo si llegeixo serà per l'autor, perquè...
2: Exacte.
4: De l'autor
2: vaig pensar per l'autor,
4: sí, a veure, sí,
2: perquè si no, no l'hagués llegit. I, de fet, la lectura no se'm va fer una lectura bonica, agradable, encegadora, res de tot això. La vaig,
3: però,
2: trobar, la vaig trobar més aviat una lectura molt pesada, donant voltes a les mateixes coses. No, de fet, el llibre no el vaig acabar, eh? Però amb els gustos,
3: Sí, sí, clar, i tant, i tant, i tant.
2: Cadascú...
3: Hi ha algú que ha dit, diu, les divagacions filosòfiques de Barnes ens recorden a Sebald, però amb una calidesa, humanitat i humor clarament seus.
2: Jo crec que no.
3: És anglès, aquest home.
2: Jo crec que no.
3: Vinga.
2: A mi Sebald me'l recorda Joan Benesiu. Joan Benesiu sí que és el Sebald. El Sebald en valencià. En valencià i en espanyol i en moltes llengües. Però jo crec que, que Julian Barnes no, però clar, això és una opinió meva personal, que per això estem aquí, per donar les nostres opinions. Tu, quina recomanació
4: jo enguany, vols fer? Sempre me faig propòsits de... Estiu llegint altra cosa. Enguany la Montserrat Roig faria 80 anys i he recordat un llibre, ne porto dos, però un que és el de digues que m'estimes encara que sigui mentida, en què són tota una sèrie de reflexions sobre el fet d'escriure. Jo el recordava de fa temps, que això ja és, però dic, vull tornar a llegir ara, a veure, després de millor de 20 anys que vaig llegir, com el llegi jo ara.
2: De quin any és? Perquè jo també recordo la lectura aquella...
4: Això és de l'any 91.
2: 91, bueno, encara no fa tant.
4: Però jo el vaig llegir més tard, Jo el tinc, aquest llibre, penso que el tinc al 99, penso que el 98, el vaig llegir més tard.
2: Bueno, de totes maneres fa 25 anys que el vas
4: llegir. Però bé, a veure, evidentment no és un llibre, no sé com dir-ho, no...
2: No, però aquesta mena de lectures que, que no són novel·les de molta trama i tal, són lectures delicioses, perquè veus el jo de la persona que ho escriu i això té molt de valor.
4: I m'agrada que els autors parlen de les seves lectures, de les seves maldecars, de les seves preocupacions, i millor en el seu moment vaig veure que tinc pocs subratllats. Ara em faria més, possiblement. Jo també, ara també som més gran.
3: Home, clar, has canviat.
4: Sí, sí.
3: Però bé, el llibre li ha passat el temps i a tu també.
4: Sí. És que,
2: però
4: de fet,
2: admet molt bé la lectura a dia d'avui.
4: Cada llibre, si té lectures diferents, perquè tu també eres diferent.
2: Clar.
4: I per tant, obre, no has de renunciar al que d'aquí moment...
3: Ni millor ni pitjor.
4: Sí.
2: Ningú llegeix dos vegades el mateix llibre.
4: Sí, sí.
2: Mai. Això és
4: però bé, no recomanaré este
2: Bueno,
4: sí, veure, evidentment este és un llibre de, no sé com dir-ho, és d'assaig i per tant, però si algú vol refrescar-se en els contes de la Montserrat Roig, El camp de la joventut era, no sé, era un poc el que jo volia per recordar l'autora malauradament morta molt jove.
2: Molt jove. El temps de les cireres.
4: Sí, ja
2: he
4: agrat contes perquè és més fresc, que millor de cara a l'estiu.
2: Sí. Bueno, jo recomanaré... No, fresc, sí, és fresc també aquest llibre, tot i que és un llibre de poesia, que es titula Ocell Roig, de Mary Oliver, que vist escrit sembla que sigui Mary Oliver, la que viu aquí a Vinarosa, a la cantonada. I res de tot això. És una escriptora americana. És un llibre que ha editat Godall Edicions, que editen molt bé, i de l'any 2018. I és una poesia que suposa una observació molt acurada de la natura, una gratitud davant del fet d'aprofitar els instants, del fet de viure, però també hi ha una mirada trista sobre un planeta que anem destruint, no? Tot i així, el llibre és lluminós i ens transmet l'alegria de viure. I un poema molt curtet que us llegiré del llibre, que l'he triat sobretot perquè és molt curtet i que il·lustra molt bé això que he dit. El poema es titula, fixeu-vos quin títol més llarg, li pregunto al Percy com hauria de viure la meua vida. Una gran pregunta, no? I ara una resposta molt breu, que és el poema. I diu: estima, estima, estima, diu el Percy, i corre tot el que puguis per platges daurades o per runes o per polsim. Després, vés a dormir. Oblida't de la calor del cos, del cor que batega. I després, confia. Jo crec que és una bona lliçó de vida. Mary Oliver és una gran poetessa molt desconeguda,
4: sí, no
2: però
4: coneixia.
2: Que té uns quants llibres de poesia publicats. Una dona que al final de la seva vida amb una malaltia mental, però bueno, això ja és un altre tema. Vinga.
3: Sí, sí, tenen Godall Edicions, tenen sí. una col·lecció de poesia molt, molt interessant.
2: Molt, molt
3: han publicat
2: interessant,
3: llibres
2: sí.
3: molt interessants que val a pena conèixer.
2: Traduccions,
3: sí, sí, sí. Molt d'ells. Jo me'n vaig a l'assaig, ara. Vaig a fer una recomanació d'assaig una mica contradint el que diu la gent. Però un assaig molt lleuger, val? És un assaig del filòsof de moda, jo diria, el Byung-Chul Han.
2: Ah, jo també tinc un llibre
3: d'assaig
2: d'aquest autor per recomanar, potser hauré de callar.
3: És un filòsof coreà afincat a Berlín, que treballa a la Universitat de Berlín i que s'ha fet molt famós perquè està publicant tota una sèrie de llibres relativament senzills sobre filosofia, que jo diria que tots ells són molt interessants perquè et porten a reflexionar sobre coses molt actuals, i jo n'he escollit un que trobo que és un assaig que lliga molt amb tot el que comentem, que es diu La crisi de la narració. I és un assaig que argumenta que la societat actual ha substituït les històries significatives que donen sentit al temps i uneixen les comunitats per un flux constant d'informació desestructurada i pel màrqueting del que ell anomena l'storytelling. És a dir, la informació i la narració contrastades i oposades una amb l'altra. Quanta més informació, menys narració. I ell defensa amb aquest llibre l'argument de que el que cal recuperar és la narració i contar històries i contar-nos històries, el que dèiem abans dels nens petits, però és el mateix pels adults, no? Contar-nos històries en lloc d'estar tan informats amb tantes coses.
4: Sí.
3: Bueno, en fi, és un llibre petitet, ara no recordo les planes, publicat per l'editorial Herder Editors, i que val molt la pena llegir-lo.
2: Sí, ell, el Byung-Chul Han, reflexiona sempre sobre este món que vivim, sobre informat i tecnològic, i està radicalment en contra, radicalment en contra. Té molts seguidors, és com una estrella de rock en realitat.
3: Sí.
2: Allà on va causa furor. A més és bastant jove, té crec que uns 40 i pico d'anys, o 50, i, però jo també volia recomanar un assaig del mateix filòsof, del Byung-Chul Han, que és No coses, editat per La Magrana, i és de l'any 2022. I és un assaig que explora els canvis radicals del món en què vivim, no? Explica que el món d'avui s'està buidant de coses per omplir-se d'informació, com ha dit Joan. I bé, que diu que la digitalització desmaterialitza i desposseeix de cos el món. En lloc de guardar records, diu que guardem dades, etc, etc, etc. Bé, no em vull allargar més, però molt recomanat aquest filòsof.
4: Vinga, trencaré els assajos i us donaré el que diu una vegada més fresca, d'una manera. D'una autora propera, la Emma Safon, a més de com nom sempre me rebenta, això de Safon.
2: Sí. Bueno, has de dir Safon i ja està.
4: Ja ho sé, sí. Sí. Més aquí a Vinaròs el tenim al carrer Safon,
2: sí,
4: que encara és molt més evident.
2: Home,
4: Es diu La mare. És la segona novel·la de la Emma Safon, després de Casada i callada. I bé, un poc aprofundís. Sí, esto lo van a comentar ya, en la mateixa línia. És un llibre fresc, és un llibre tendre, és un llibre que aprofundeix sobretot en els vincles familiars. Com en una família, l'entorn condiciona tots els comportaments, totes les actituds, les maneres d'actuar. I en el centre de tot és la dona, la filla, la que un poc... diguem, és l'as dels cops, ho dic d'aquesta manera. És l'as dels cops. I a partir d'aquí, tota la reflexió que que no és moralina, és perquè el llibre és de molt de diàleg, va molt ràpid, en efectiva, però en el rerefons veu sempre com la Emma Safont incideix en el mateix aspecte de l'altra novel·la, com la dona, diguem, surt perdent en qualsevol situació en què diguem, les relacions socials, diguem, imposen el seu punt de vista.
2: Ja està bé.
4: Segona cosa, la primera la va situar al seu poble, a Llucena, esta la situa a Borriol. En l'època de la fallida de les, com si en aquelles de la fallida dels d'aquelles promocions econòmiques
2: de Marina d'Or,
4: no, sí. De les promocions dels bancs que va ser la pèrdua
2: sí. No, de les preferents,
4: correcte, molt bé, sí. És un poc aquella època, i en l'època també de la grandeur, diguem, de tota la ceràmica, etcètera,
2: sí,
4: etcètera.
2: L'esclat aquell immobiliari, correcte, i tot, sí, allò, sí.
4: I finalment, m'agrada perquè ella acosta molt el llenguatge a la parla del territori, saps? El narrador, no? El narrador en tercera persona, vull dir que això ella molla, però tot el que són els personatges són molt propers a la realitat lingüística d'aquell territori, perquè sempre ho dic, diu, és que no es puc fer parlar de cap manera, perquè si no ja no són meus, ja no els entenc.
2: I la narració, el que no és els diàlegs, està escrit en un català estandardíssim, no?
4: Sí, del tot.
2: En formes valencianes o formes catalanes?
4: Valencianes, sí. Hi ha una expressió que vaig comentar, que surt a la primera pàgina ja, diu, la protagonista porta un bar i arriba un dit, què teniu callos? Diu, la gana. Això de... Aquesta expressió que jo me'n recordava del poble,
5: sí,
4: saps que no la dia jo?
5: La fèiem servir amb els fets.
4: Moltíssim, però això de la gana...
5: La gana vol
4: exemple,
5: dir molt,
4: és,
5: molt,
4: sí,
5: molt.
4: Que s'està perdent, evidentment. Sí, diguem, sí. És una d'aquestes que dius, mira, és una d'aquestes perquè després ho dius, ah, sí que he sentit, sí que la conec,
2: però...
4: sí que ho diem. Però ja no forma part,
2: ja no forma
4: ni del
2: part...
4: meu ni del nostre, ja.
2: Sí, sí, és veritat.
5: Sí,
2: jo,
5: sí.
2: Pel que fa...
5: Jo volia... Em tocava a mi, potser.
4: Sí, sí.
2: Jo n'he fet un. Tu, quants?
5: No, tu n'has fet dos.
4: Dos.
2: Ah, dos, sí, dos.
4: Sí.
2: Bueno,
4: assaig i poesia.
5: Fes,
2: no,
5: ja diria després.
2: Més igual.
5: Què volia dir? No, jo trobo que també és una molt bona època per fer, per llegir llibres de viatges. Aquesta època, jo crec que és un bon moment, és a dir, no fa falta viatjar a l'altra punta del món, sinó que a casa amb un bon llibre de viatges...
2: No cal patir calor.
5: A casa amb un bon llibre de viatges realment pots estar viatjant cap a tot arreu. Aleshores, hi ha un llibre que jo us he de confessar que no l'he llegit, però que ha estat rebent molt bones crítiques, d'una autora mexicana que es diu, l'autora es diu Valeria Luiselli, i el llibre es diu Principi, mig i fi, i és un viatge que fan una mare i una filla després d'un divorci a la illa de Sicília, i la illa de Sicília els serveix una mica de recuperar tota la seva història passada, la història de tota la família, i a més descobrir un entorn jo diria insuperable. Sicília és un lloc realment preciós de visitar, no? I és un viatge que a mi m'ha recordat un llibre de l'Amàlia, un viatge fora forat, que també després d'una separació la protagonista del llibre se'n va al Maestrat i recupera la seva infantesa i els pobles de la seva infantesa del Maestrat en un viatge fora forat.
4: La pèrdua,
5: la pèrdua, sí, ho provoca, una separació, i aquest llibre també de Sicília que estic comentant també proposa una mica el mateix. Llibres de viatges és una bona proposta per aquesta època.
2: Un bon llibre, un bon ventilador, sí. I ja està. Jo recomanaré un d'Onada Edicions, de Maria Lluïsa Morós, una escriptora de Reus, que es titula Confidències Vueltàmesi, i és la protagonista, el que fa és endinsar-nos en un Londres que va des dels anys 70 fins als anys 90, i que marquen el dia a dia de la protagonista i de tota una generació. És un llibre que es llegeix molt bé i és una recomanació. I ja per acabar vull dir, l'últim que vull dir, i ja me'n passo, però no vull aguantar, només anomenar-lo, si de cas, una novel·la de Montse Alvets, Només terra, només pluja, només fang.
4: Jo també la portava. Sí.
2: Que la volies dir.
4: No, passa res, igual. Mira, comenta-la, perquè...
2: Bueno, comenta-la tu.
4: No, que... A veure, tranquil·la, que no...
2: Digues. Bueno, jo aquesta només la volia quasi que anomenar Periscopi, Editorial Periscopi 2024, Premi Llibreter 2025. Ja sabeu que el Premi Llibreter és un segell de qualitat. I bueno, no res, és és una novel·la sobre la pèrdua,
4: també,
2: sobre la pèrdua d'un fill, i que això provoca recuperar una mica, recuperar-se de la pèrdua, tornant a la casa familiar i rememorant a l'àvia i a la mare. És una història de tres dones.
4: Sí, tres dones. Ella explica que li va inspirar molt un vers d'Estellers. Diu, després de certes coses s'ha de tornar a casa. Estan dient això de tornar, i això un poc, perquè la protagonista fa això també, torna a casa.
2: Torna a casa.
4: Com la del viatge a Sicília o com la que... És curiós, això.
2: Com la d'un viatge fora fora.
4: Fora.
2: Sí.
4: Exacte.
2: Bueno, sí. I de contes, i només dic el títol i l'autor, perquè és un conte que jo crec que és dels millors que s'han escrit mai, que és El ruletista, de Mircea Cărtărescu, aquell escriptor romanès que a mi tant m'agrada. Editorial Impedimenta, 2010. Que no està traduït al català, és en castellà. Però bueno, per una vegada ja va bé també que en recomanem algun en castellà. És una reflexió sobre la immortalitat. Fins aquí el dia d'avui.
4: Us hem inundat de lectures o no?
5: Sí, no, hi estem,
2: Massa bé, lectures. Bé.
5: Bueno, llegiu el que vos agrada i ja està. Passeu-vos-ho bé amb els llibres.
2: O no llegiu, vull dir, el que sigui dediqueu-vos amb passió.
4: Algun dia podríem preguntar a algun dels nostres oients quin llibre heu llegit dels que m'ha recomanat. I per veure, sí.
2: Bueno, diran mentides.
4: Bueno, millor tampoc, no? Però sí que, si poguéssim fer una mena de crida...
2: Sí, estaria bé.
4: Algun llibre heu... I que diguin que els ha aparegut, oi? No?
5: Sí, sí, tant.
4: Que seguixin el nostre guió, diguem.
2: Clar.
5: També podria passar de dir, he llegit aquell que em vau recomanar, no em va agradar
4: gens. I no he pogut aguantar.
2: Molt bé,
4: adeu. Bon dia.
5: Vinga, bon dia.
0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos un día, bueno, a una sección más del Hoy por Hoy, del día de hoy. Hoy contamos con Francisco Javier Rivera, director del Gran Hotel Peñíscola y presidente de L'Agretur. Primero que nada, muchísimas gracias.
6: Gracias a vosotros por contactarnos.
0: Y bueno, yo quería preguntar sobre todo cómo está siendo el verano 2026 para el Gran Hotel.
6: Bueno, la verdad que no nos podemos quejar, el verano está funcionando relativamente bien. Es verdad que entre los calores y el mundial, pues el volumen de reservas pues sí que ha ido a otro ritmo del que estábamos acostumbrados estos años atrás, pero bueno, finalmente los objetivos que nos teníamos planteados por lo menos para este mes de julio, que le quedan muy poquitos días, pues se están cumpliendo satisfactoriamente. Entonces, y las previsiones para el mes de agosto pues van viento en popa.
0: Entonces entiendo que se están cumpliendo esas previsiones de ocupación que se manejaban, ¿no?, al inicio de temporada.
6: Sí, a ver, las previsiones son muy similares a las de los últimos años. La verdad que Peñíscola como destino está gozando de un atractivo especial a lo largo de estos años y bueno, pues la verdad que estamos notando que la gente sigue confiando muchísimo en el destino para pasar sus vacaciones. Y bueno, sí que es verdad que también este año, o estos últimos años, perdón, la gente está haciendo un poquito más, como digo yo, el chicle. Está usando más ya el mes de junio y el mes de septiembre, pues también para realizar sus escapadas vacacionales y no tanto concentrarlas solamente, exclusivamente en el mes de julio y agosto. Así que, bueno, en el verano, en vez de hablar de dos meses, pues casi... Al paso que vamos, podremos hablar en breve de un verano de 4 meses.
0: ¿Y cómo están siendo las reservas? Es decir, ¿muchas de última hora o se planifican cada vez con más antelación?
6: Bueno, en este aspecto hay de todo, ¿no? Hay una parte importante de la gente que sí que planifica con tiempo y sobre todo también se beneficia de los descuentos por reserva anticipada. Entonces, bueno, eso ya te da ese colchón importante con el que afrontas cualquier campaña de verano. Pero también es verdad que luego hay un montón de gente también que espera un poquito más adelante a finales de mes de mayo, primeros de junio, un poco pues para terminar de seleccionar cuál va a ser su destino de vacaciones, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde influyen pues una serie de factores importantes, como puedan ser pues desde el precio, que a veces marca tendencia en un sitio u en otro, pero también la climatología, los servicios, la oferta complementaria,

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 3 d'agost de 2026, anem a apropar-vos totes les notícies ací a la ràdio. Ens comencem en l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, que ha deixat un balanç de prop de 9.600 hectàrees afectades, amb una important incidència sobre el Parc Natural de la Serra d'Espadà, on ja ha cremat al voltant del 12% de la superfície. Tot i que el foc ja està estabilitzat i els veïns evacuats han pogut tornar a casa, els equips d'extinció continuen treballant per extingir els punts calents i evitar possibles revifalles. Les conseqüències ambientals són molt importants i la recuperació de les zones afectades requerirà anys de treball i regeneració natural. I passem a Vinaròs, on el proper diumenge 9 d'agost, des de les 5 fins a les 12 de la nit, tindrà lloc la nova edició de la nit de compres al passeig. Hi haurà 14 carpes de comerços que estaran situats en aquesta edició des de la Biblioplatja, que és l'antiga oficina de turisme, fins a l'agora del Passeig Colón, en horari, com he dit abans, des de les 5 de la vesprada fins a les 12 de la nit. D'això ens parla la presidenta de l'Associació de Comerciants de Vinaròs, Maria Àngeles Perada.
1: Allí hi haurà 14 carpes de comerços de proximitat que estarem a la vora de la mar i que promocionarem, a part dels nostres productes, també les nostres botigues i els nostres comerços. Productes i també pues oferint tot allò que tenim a les nostres botigues i els nostres comerços a tots els turistes i a tots els visitants que vulguin apropar-se al Passeig Colom, que vegin el tipus de producte que tenim als nostres comerços de proximitat. Esta edició, com anteriors, en nit de compres al passeig, és diferent perquè intentem fer-la per la tarda, tarda-nit, perquè sigui una miqueta més tranquil·la, més fresqueta i més agradable per a tots. Des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit estarem. I les carpes estaran ubicades a les parts laterals, deixant el pas central. Com sempre, intentarem aportar tot el tipus de producte que pugui ser d'interès per a tota la gent que ens pugui visitar.
0: I ens anem a la província, i és que Compromís denuncia a la Diputació de Castelló que 33 municipis de la província han quedat exclosos de les ajudes de la Generalitat per a l'adequació de camins rurals únicament per falta de crèdit pressupostari. Una situació que la coalició considera una mostra més del desinterès del Consell de Carlos Mazón pels municipis rurals i les seues necessitats. D'això ens parla el portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola.
2: Davant d'emergències com la que estem vivint, s'evidencia la importància de tindre els camins rurals en condicions per poder atendre a la ciutadania, i per això no té cap sentit la reducció de fons per al manteniment de camins rurals i que 33 municipis de Castelló s'hagin quedat fora de les ajudes de manteniment de camins rurals del Consell. I per això li reclamem a aquest govern valencià que canvie de prioritats i que aposti per una gestió del territori com cal.
0: I continuem a la província, i és que la Diputació de Castelló acompanya a 469 usuaris dels serveis de teleassistència i teleajuda per a garantir la seva integritat i protecció durant l'incendi. Els serveis de teleassistència va contractar amb 152 usuaris localitzats en la zona d'afecció de l'incendi per a garantir la seva protecció i coordinar-se per qualsevol excepció poguera ser atesa. El servei de teleajuda va acompanyar a 317 veïns oferint informació, assistint necessitats i facilitant el contacte amb familiars. I I ens anem amb la Unió Llauradora, que sol·licita a la Conselleria d'Agricultura una línia d'ajudes extraordinàries per a compensar les importants pèrdues patides pels productors de cereal de la Comunitat Valenciana, que xifren en torn del 35% de la collita d'aquesta campanya. L'organització atribueix aquesta situació a la impossibilitat de realitzar la sega durant nombrosos dies per les restriccions derivades de l'activació del nivell 3 del pla en fort del risc d'incendis forestals, als danys ocasionats per la fauna silvestre i a l'increment dels costos de producció, especialment del gasoil agrícola i els fertilitzants. D'això ens parla el secretari general de la Unió, Carles Peris.
3: La Unió reclama ajudes per a compensar les pèrdues del 35% de la collita de cereal per les restriccions de sega no adaptades a l'activitat i que estan impedint portar un ritme de recol·lecció normal i també està provocant que l'excés de sobrepoblació de fauna salvatge pues, encara mine més aquestes previsions i està provocant pues, pèrdues importants als nostres productors. L'organització ha fet propostes per a demanar que s'adapti l'activitat a les restriccions i des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals han dit que estudiaran de flexibilitzar esta situació per a 2027. És important remarcar que el cultiu del cereal s'ubica principalment en zones d'interior desfavorides i en res de despoblament, d'ahí que creixca i augmenti la importància de donar una solució coordinada per a no patir més abandonament en les zones rurals.
4: El 12 d'agost, prepara't per a mirar al cel. Vinaròs viurà un dels esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades, un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recordo, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No t'ho perdis.
5: Busques un pla per aquest estiu? Els dies 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, tens una cita a Anam Experience Market, a Rossell.
6: Vas arribar un dia i tot ha canviat.
5: 3 dies per gaudir de música en directe, mercat, food trucks, show cooking, espectacles i activitats per a totes les edats en un entorn natural únic. I aquest any l'escenari vibrarà amb les actuacions de Cat Versiono, Guillem Mayo, Aurims i el grup revelació del moment, Ciderland. Vine en família, amb amics o en parella i deixa't sorprendre per un cap de setmana ple de música, gastronomia i bon ambient. Anam Experience Market, moments que fan estiu. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, a Rossell. T'hi esperem.
0: I tornem a Vinaròs i és que el 15 d'agost es obriran les inscripcions per al tercer concurs de karaoke al poble per a aquells que ja van participar en les 2 edicions anteriors. Fins a l'1 de setembre no es podran inscriure les noves persones que vulguin participar en aquest concurs. D'això ens parla l'organitzador d'aquest concurs, Lluís Ballesteros.
7: Pues con todo el trabajo que ha dado y la falta de ayudas, ya digo, ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa porque ya incluso el primer concurso que hicimos ya tuvimos 42 inscritos. El año pasado tuvimos 5 carteles y hemos conseguido también un patrocinador para los trofeos y otro para los premios en metálico. Esperamos consolidarlo y que la cosa siga adelante. Y Vinaròs pues se siga conociendo porque ya digo, viene gente de muy lejos a participar.
0: ¿Qué nos puedes contar de esta edición?
7: Pues de esta edición, lo que estaba diciendo, hemos conseguido por primera vez una serie de patrocinadores que nos han ayudado a pagar el cartel, que nos ayudan a pagar los premios y que nos ayudan también con los trofeos. Es la primera vez que no va a ser difícil.

0: El concurso. Esperamos que se anime muchísima gente como en años anteriores. De hecho, ya hay gente que está llamando al teléfono que hemos puesto de contacto. Allí ya les informamos que las inscripciones son a partir del 15 de agosto para los antiguos, para los que ya han participado. Y para los nuevos, a partir del 1 de septiembre.
1: Y pasemos a Benicarlo con el regidor del Medi Ambient, Vicent Prats, ens parle de quines mesures preventives podrien adoptar els ajuntaments davant d'aquest augment del risc d'incendis forestals. Això és el que ens deia.
2: Bueno, els ajuntaments pues, sí que tenen la capacitat d'elaborar els plans de prevenció d'incendis i actuar en aquelles àrees que estan catalogades com a forestals i sí, pues es poden anar, per una banda, requerint als propietaris d'aquestes finques, en el cas de que siguin privades, de que les tinguin netes, lo qual és una labor d'una alta càrrega administrativa i pues tampoc hi ha moltes finques, hi ha molta superfície, en els mitjans que disposen l'Ajuntament de personal és molt difícil arribar a tot i tindre identificades totes les finques. Pues, per exemple, en el nostre cas sí que les diguéssim registres que recibim de que un veí denuncia o notifique pues, que una parcel·la està bruta, ahí sí que s'està actuant amb prou agilitat, s'envien els requeriments i tenim una altra resposta dels propietaris de netejar les finques, però és pràcticament inviable en els mitjans que disposen els ajuntaments de tindre-ho tot controlat.
1: I passem amb les farmàcies de guàrdia a Benicarló, farmàcia Meseguer, al carrer Hernán Cortés, número 45, i a Vinaròs, farmàcia Ferrer, a la plaça Sant Antonio, número 34. Que tingueu una molt bona vesprada.

0: La Ventana. Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
1: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
2: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Cadena Ser, 100 años de radio.
4: Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma solo para los 100 primeros. Más info en minma.net.
5: Minma tu espacio.
6: Si dispone de casa, adosados o chalets para venta en las costas norte o sur de Vinaròs, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-196225 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente

0: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
1: 46.436, serie 43.
0: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Maestrat 98.2.
3: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
4: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinaròs,